Miu ciupi, de Gian Fontana. Sin mincha sen de via, sin fons e sin glaces, ter ligen spirlegria, carina matta mia, il fiug de tes ils ners. Las flures, las pli fines, a jeu purtau dels auls, las tias nialas brinas orna cun las branzinas, cun mes gevischs, schicauls. Jeu asce ti caporger, Tibiala, miu ciupi, el secca senza incorger, mo els vents pon maina storger, l'amur el cor a mi.

Proverbis. Chi l'engiadina vol vair bella, vegn üna volta l'an e que intuorn San Gian.